tenia jo una ou de ser. El va venir de Bàndaro, com us pot demanar el que t'ha d'enfer. Oh, fiu, ara es poden penxir-ho. Mocada.